toque a tantes coses. En tindria prou amb un llumí, un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu món.